0: Я думаю, ну ты дом напишешь.
1: Gravando?
2: Gravando?
1: Ah, legal.
3: Tá gravando? Tá vendo? Tá conectado, né?
1: Gatinho! Ô, Bruno! Aí, só alegria!